0: ẹlọwọ́jú ẹlọwọ́ ayé mi jáde nínú àjàgànà àjàgànà tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́ máa já mo jáde nínú àjàgànà.
1: Ayé mi jáde nínú àjàgànà.